0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una mirada

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar, una veu comentava

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: ¿Vale?
1: Mira, por ejemplo, mira, es un ejemplo, pero tú puedes escoger lo que quieras. Puedes escoger desde ponerte esparadrapo en la boca para dormir, porque se te marca más, ¿sabes?
2: Bueno, si
1: esparadrapo en la boca para dormir, porque se te marca más esto de aquí, ¿sabes? Te marca como más esto. Y tienes que, por ejemplo, gritar al espejo.
2: Gritar al espejo.
1: Te puedes grabar y decir: soy un imán para el dinero y el mercado me pertenece.
0: Sí, sí, José María, sí.
2: Eres un imán, sí.
1: Esto lo hace gente, ¿eh? ¿Vale?
0: Sí,
1: también es que he estado buscando en estos tiktokeros de más de 50 que se ven súper bien y súper musculados, las cosas que hacen. Por ejemplo, beben taza de café negro con un trozo de mantequilla flotando. ¿Vale? ¿Eh? Si les gusta la mantequilla ahí flotando ahí en el café.
0: ¿Té negro con mantequilla flotando?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Escuchan noticias o audiolibros a velocidad 2.5. Porque así...
3: Más rápido.
1: Y aprovechan más el tiempo. ¿Vale? Pasan la tarde sin mirar el móvil, sin televisión y mirando fijamente a la pared de su salón.
2: Al vacío.
1: Entonces, yo ahí estoy, o sea, centrado. ¿Sabes? Pues y
2: eso
1: salen...
2: Eso se llama meditación.
1: Y el que más me gusta, puede salir a las 4:30 de la mañana a caminar descalzo por el césped húmedo del parque para conectarte con la tierra.
2: Y pisar todas las cacas de perro.
1: ¿Sabes?
0: A la montañita.
1: Bueno, yo... Luego te paso, ¿vale? Es una rutina business class, ¿vale? Que va de las 4 a las 6 de la mañana. Y,
2: ¿Cuál es el objetivo?
1: El objetivo es que, bueno, tú te informas esta semana, buscas en TikTok, ves a esta gente, ves a lo que hacen, qué tipo de cosas recomiendan, y tú haz lo que quieras. O sea, tú, como siempre, tú cógete la rutina que tú quieras.
2: Como siempre.
0: Como siempre, me das a las 4 de la mañana a andar por la montañeta.
1: Mira, o sea, yo...
3: Pero después de esto, ¿qué le pasará a Fran?
1: Por eso quiero saber. O sea, si le cambia algo, si algo cambia en él,
0: conseguirá su primer millón.
1: Conseguirá su primer millón, no sé. Pues mira, por ejemplo, mira, o sea, he hecho una especie de simulación, ¿cómo sería? ¿Vale?
2: Vale.
1: 4 de la mañana, el despertar del CEO, suena la alarma, no puedes remolonear, tienes que levantarte un salto de la cama.
0: 4 de la mañana.
1: Lo primero que haces es ir al baño, te pones un traje de chaqueta completo y una corbata perfectamente anudada. Eso es a las 4 de la mañana. Luego, a las 4 y cuarto, te vuelves a quitar el traje porque simplemente era para hacerte la foto y haces crioterapia, ¿vale? Es decir, vas en una bañera con hielo. O sea, bañera con hielo a tope.
2: Pues a las 4 de la mañana.
0: A las 4 de la mañana.
2: Pues es mucha fría, ¿no?
1: ¿Vale? ¿Vale? Y entonces, pues, podías hacerlo sin la corbata, pero mola mucho ver la corbata con el hielo ahí. Eso mola mucho. Bueno, pues, luego, a las 4:45...
3: Bañador y corbata.
1: Exacto. A las 4:45...
2: El nuevo outfit.
1: Meditación. A las 4:45 te toca meditación, ¿vale? Haces el pino apoyado en la pared del salón. ¿Vale? ¿Sabes? Pero con la corbata, el traje todo puesto, ¿vale? Y luego a las 5:30, ¿vale?
2: Os digo una cosa. No sé si será a las 4:30... Pero prometo traer una foto en traje y corbata haciendo el pino en el comedor.
1: Venga, vale.
2: Y que se vea la hora.
1: Vale.
2: ¿Vale?
1: Y luego a las 5:30 tú tienes desayuno, ¿vale? Que es el brindis del brócoli, ¿vale? Es decir...
2: No, brócoli no.
0: Del brócoli.
1: Sí, sí. Te tienes que servir un batido de brócoli, pero en una copa de champán. O sea, ese es el rollo. Ese es el rollo que estamos buscando.
0: Madre mía.
1: ¿Sabes? Fran tiburón, ¿sabes? Mentalidad de tiburón, Fran, ¿sabes?
2: ¿Cómo se llamaba Michael Douglas en el Wall Street? Gordon Gekko, ¿no?
1: Vale. Exacto, eso es lo que tenemos, ¿eh? ¿Te ha molado, Fran? O sea, te vamos a convertir en el...
0: Yo creo que la ha fascinado.
1: La ha fascinado.
0: Eso fue el tic que le ha salido.
2: Mira, ¿sabes qué os digo? Sí, me ha molado mucho. Por lo que estén viendo el vídeo.
1: Dios mío. Oye, pues mira, vamos a decir adiós a los amigos de Subterfuge, pero que nos quedamos 10 minutos más porque hablamos de Jonas en Català y los de Samboy tienen la suerte de comérselo con patatas y que les encanta.
2: Muy bien.
1: Porque siempre nos dicen, pero la Cristina no me ve... Eso me vamos a preguntar a Cristina. La Cristina ve no me es de un minuto. Digo, sí, ve de un minuto. Digo, Lian Bella, y si vuelven y me desastona, porque a mí me desastona. Así que tu sección,
3: vale,
1: está gustando.
3: Lo intentaré.
1: Está gustando. Venga, chicos, que vaya bien y ahora seguimos los que nos quedamos aquí. Venga, hasta ahora.
2: Hasta luego.
1: Adiós.
2: Hasta
1: luego.
4: La periferia con Israel Gordón.
1: I ara sí que sí, parlem de llibres i parlem de la botiga, ja sabeu. Al mateix carrer on hi havia la biblioteca de sempre, ja no hi ha la Biblio, però hi ha una cosa millor, que és la botiga. O sigui que al final aquell carrer, Cristina, se'ns ha quedat com lloc de llibres, això,
3: Sí, bueno, un lloc cultural, perquè no hi ha la biblioteca, però és un centre d'art, no?
1: Quina meravella.
3: I la llibreria intenta remuntar la part dels llibres, sí.
1: Com van les vendes després de Sant Jordi, que allà ha passat ja fa un mes i pico? Com va anar la cosa?
3: A veure, el mes de maig sempre és més dificilet perquè doncs, venim de Sant Jordi, tothom s'ha comprat una pila de llibres, tothom ha acumulat una pila de llibres allà a la seva tauleta de nit i llavors els han de llegir i diuen, no, aquest maig no compro, però s'han anat comprant cosetes. I també van haver encàrrecs que no van arribar per Sant Jordi i gent que ha anat demanant, doncs... El Sant Jordi també el que fa és que et proposa coses que potser en aquell moment no et compres, però un cop t'has llegit el teu Sant Jordi dius, ai, doncs ara em compro aquell que vaig pensar que voldria. I llavors no ha anat pas malament. Sí que és veritat que hem tingut algunes novetats que no van arribar per Sant Jordi, doncs perquè les editorials no van calcular bé i perquè Barcelona sempre va abans que les Rodalies, i nosaltres, per exemple, no vam tenir el Premi de la Nit de les Lletres Catalanes, el Prometeu de Mil Maneres, no el vam tenir, no vam tenir el Manual de Defensa del Català, de l'Òscar Andreu, que van ser tots dos bestsellers a Barcelona. Ara ja els tenim a la llibreria. I ahir, per fi, també ens va arribar l'última vegada que et dic adéu, de la Natza Ferrer.
1: Uau.
3: Que també hem necessitat que es facin tres edicions perquè arribi a Sant Boi. O sigui que des d'aquí llenço una reclamació general a les editorials i distribuïdores, que les Rodalies també existim, que no només està a Barcelona,
1: per
3: vendre i comprar llibres.
1: I tant que sí. No sé si ho vols explicar avui o no, però acabeu de publicar fa dos dies a la botiga, a l'Instagram, sí, que tenim nou festival.
3: Sí, bueno, això és una cosa que porto preparant un tempet ja i que em va fer molta il·lusió, ja no m'aguantava més, ja no sabia com més guardar-ho. I vaig dir, és igual, ja ho publico i prendre pel sac.
1: Vale, tenim una cosa sí, que es diu Llibres d'Estiu Festival.
3: Sí, és un... Pues mira, vaig pensar, què fa la gent a l'estiu? Pues se'n va de festival, sobretot els que no tenen fills. Jo quan no tenia fills anava de festival, sí. M'anava al Cruïlla, al Vida, a l'Era, no sé, sí. Coses, no? I...
1: Que guai, el Vida, oh.
3: Sí, no? Sí. Llavors vaig pensar, escolta, i llibres què? Els llibres són guais, no? I a l'estiu també s'han de llegir, perquè és un moment molt xulo, no? Vas a la platja, vas a la muntanya, tens un ratet, no estàs pensant en la feina, no estàs pensant en els col·les, no estàs pensant en les mil i una històries en les que pensem tots els dies. I de vegades, pues, et costa trobar el llibre que et llegiràs a l'estiu. I vaig dir, bueno, pues, per què no faig un parell de sessions, de propostes per llegir i tal? I el parell de propostes pues, es va convertir en... Crec que farem unes 11 o 12 sessions amb llibres de diferents temàtiques al llarg de... Pues, mira, començarem el 18 de juny, coincidint com amb el final de curs, fins al 17 de juliol.
1: Parlem d'una manera de xerrades, parlem
3: sí,
1: de...
3: Sí, seran xerrades, col·loquis, presentacions... Hi ha alguna presentació, hi ha un parell d'hores del conte, que torno a portar els Vivim del Cuento, aquesta vegada amb l'agència Remei, i pel matí, això ho farem el dissabte a la tarda, l'últim dissabte de col·le dels nens, i al matí també tinc la Núria Nistal, que és una autora il·lustradora nova, que és molt xula, molt potent, i per nosaltres, pues, ja et dic, hi haurà col·loquis, perquè hi haurà llibres pues, que potser no són tan nous, però que en parlarem, xerrades, presentacions, bueno, de tot.
1: Que guai, sí. Que guai. Això serà tot a la botiga o anirem...
3: Principalment serà a la botiga.
1: O sea, és com un tiny desk de llibres, això.
3: Ah, això
1: m'encanta.
3: Sí.
1: Me gusta mucho el concepto,
0: El concepto está muy guapo, sí.
1: Está muy chulo. Doncs mira, esperarem més notícies. M'imagino que a la botiga, a Instagram, anireu dient o anireu explicant què
3: serà. Sí, a Instagram de la botiga anirem dient, a la agenda de l'Ajuntament també estarem. Oh. I, bueno, us adelanto que... He fet també una polsareta superxula.
0: Que guapo.
3: Que totes les persones que assisteixin en aquestes sessions, que el programa crec que el penjo el dilluns ja, i tothom que tingui la polsareta tindrà un accés a un 5% de descompte durant tot el temps que duri el festival.
1: Doncs està molt bé, i més encara amb el que us, us, el, la poqueta cosa que us emporteu als llibreters amb tot això.
3: Sí, rics no ens farem. No, però
1: la veritat, bueno. Que no, la veritat que no. Vinga, alguna novetat, alguna cosa que ens vulguis explicar, que queden justament 4 minuts.
3: Vale, doncs jo el que us portava avui és la Germandat de l'Àngel Caigut, que és l'últim club de lectura, que el Jaume Clotet vindrà el proper dijous.
1: Sí.
3: I la Germandat de l'Àngel Caigut és el primer d'una trilogia. I està molt bé perquè, bueno, és un tipus de lectura que jo personalment, per el que jo acostumo a llegir, potser no hauria triat, però enganxa molt. És un Dan Brown a la catalana.
1: Ondo.
3: És com història, però misteri, rotllo esoterisme, l'església... No sé si estic veient no? Ángeles y Demonios, tota aquesta història, sí, dels intríngulis de l'església. Apareix Montserrat de pel mig, el dimoni és un dels protagonistes de la novel·la.
1: Que xulo.
3: Perdoneu.
1: No.
3: I realment està molt ben escrit. I amb aquest llibre m'ha passat una mica el que dèiem amb els llibres de terror, no? Que de vegades ens pensem que perquè ens expliquin aquest tipus de coses bé... i de qualitat, ens n'hem d'anar fora, no? I això no, això és el contrari, vull dir, és quilòmetre zero, vull dir, veus Montserrat, veus la Moraneta, més, veus Barcelona,
1: si
3: veus el carrer
1: misteris, Si busquem misteris, és que en tenim tants.
3: Clar, i de vegades ens pensem que tot això ha de passar, no?, a Estats Units o a Anglaterra perquè ens ho creguem més.
1: Doncs així és, així és. Doncs, Cristina, una passada com sempre, i recordem a tothom qui ens està escoltant i veient, perquè ara se'ns pot veure des de la pàgina radiosamboy.cat, on ha d'anar, si encara no coneixen la botiga, que seria impressionant.
3: Si encara no la coneixeu, doncs
1: raro,
3: ens podeu venir a veure al carrer Lluís Castells, número 24, on fa molt de temps hi havia la Turcó. és un clar, sí, indicador, no? I allà estarem la Laura i jo, que...
1: Encara hi ha gent que entra i pregunta una llibreria?
3: Algun que altre, poquets, però un que altre encara se sorprèn.
1: Oh.
3: Sí.
1: Quan lleváis aquí, no? Esta pregunta.
3: Llavors jo van a aquell gran i dic, mira, el novembre vam fer un any.
1: Que guai.
3: En novembre lo cambiamos por un 2.
1: No, Cristina, una passada com sempre. Vinga, doncs marxem. Ara ve el company Bernat Navarro de dissabte, no us ho podeu perdre, i la perifèria acaba aquí, però demà tenim més perifèria, demà tenim un altre programa de 8 a 10, o sigui que ens veiem i ens escoltem. Ala, que vaya bien, feliz semana, chicos.
0: Feliz semana.
3: Hasta
1: luego.

0: Hancock Robin y el tema When Your Heart Is Weak, sonando en el 89.4 cuando son las 11:05, madre mía. Pensaba que iba a decir las 10 menos cuarto, a las 11 menos cuarto de la mañana, no, las 11:05 ya. Bueno, pues vamos tarde y vamos con Pet Shop Boys. Y no podía ser otra canción, ¿no?
1: Es la primera que va a entrar ahora,
0: que a més, curiosament, aquesta cançó va sortir en el 84 com a single, després es va editar en l'àlbum del 85, que no va arribar a Espanya fins al 86. O sigui, és una canció que tuvo como 3 anys de recorrido.
1: Sí, jo la vaig conèixer el 86.
0: En el 86, quan es va treure l'àlbum, doncs.
1: I, bueno, la música que ells feien era totalment diferent, que no s'assemblava a res. A res, un teclista i un cantant, i la seva carrera ha arribat fins ara.
0: Ara, encara rulen.
1: Encara rulen. I omplint estadis.
0: Sí,
1: que no
0: és
1: rular
0: ho sé.
1: De qualsevol manera.
0: Ho sé. Nosaltres, quan vam anar a veure'ls a Londres, això també t'haig de dir, havia mucha gente que andava molt lenta ja. Claro, porque ya tenemos todos una edad. Era rollo, llegat con tiempo, abrieron el estadio 7 horas antes para que la gente nos fuéramos... Yo estaba ahí, ¿eh? Nos fuéramos colocando y... Claro, yo miré alrededor, digo, uff, igual nos estamos haciendo mayores todos, ¿eh? Y el propio cantante, claro, ya es un señor que ya tiene una edad también.
1: Yayu.
0: Un
1: yayu.
0: Un yayu, però que un yayu que canta molt bé i que manté les cançons. Jo ja dic que el que m'agrada a mi de Pet Shop Boys és que tu els escoltes i sense repetir-se saps que són Pet Shop Boys, perquè tenen un so molt característic. Sempre quan sona una cançó de Pet Shop Boys... Però les cançons no es repeteixen, que això sí que passa en moltes formacions. I, evidentment, anem amb el Western Girls, que és la primera de les cançons que, com tu bé has dit, van extreure de la seva discografia, que ha tingut ja després... Doncs cada 2 anys aproximadament tenim un nou treball de Pet Shop Boys. Anem amb aquest Western Girls.

0: Chris Lowe y Neil Tennant con este tema titulado Western Girls, una banda que nació para hacer única y exclusivamente música en estudio y que finalmente, pues gracias a su compromiso con los fans, decidieron salir también a hacer espectáculos, giras, shows, y lo petan allá donde van, y afortunadamente hicieron caso a sus fans. Pero Pet Shop Boys no querían hacer ni una gira en su vida, decir, nosotros nos gusta el estudio, entrar, hacer nuestras cancioncitas, irnos para casa y vivir de royalties. Pero al final, afortunadamente, traspasaron esos límites que tenían. Y vámonos con la siguiente formación y otro tema del año 84, con Talk Talk.
1: Talk Talk.
0: Talk Talk.
1: Un grupo maravilloso. Tuve la suerte de verlos en el al Estudi 54,
0: ah, sí,
1: del Paral·lel.
0: Sí.
1: Impecables en directe. Molt bons.
0: Sí?
1: Va ser una nit amb molta trempera i molt bé, molt bé.
0: Els Talk Talk.
1: I
0: per què has escollit els Sekashem?
1: Perquè aquesta cançó la vaig punxar jo molt a l'any 84. Va ser dels hits del Pachá de l'any 1984.
0: Hem de recordar, l'altre cop ho vam dir, però avui no ho havíem dit. I va punxar en el Pachá, ara està flipant.
2: Ah,
0: la,
2: vale,
0: com,
2: clar,
0: que, de què va esto? Va ser DJ del Pachá de Sitges, no?
2: Sitges.
0: Algun
1: sí.
0: Més?
1: Sí, de Sitges i els tres primers anys de l'Atlàntida.
0: Wow. Olò! Olò! Qualquer cosa, no? L'Atlàntida, quina
1: dos
0: pena era.
1: Dos discoteques molt diferents.
0: Sí. Quina preferies, tu?
1: Per qualitat de música, el Pachá.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè a l'Atlàntida, al ser tan gran,
0: ja,
1: has de ser més comercial.
0: Ja.
1: Molt més comercial. I allà, pues, pots tindre música més seleccionada. Però tant un lloc com un altre, meravellós.
0: Meravellós. L'Atlàntida, la gent llora, eh? Con... I ja no poden anar a l'Atlàntida.
1: A l'Atlàntida, quan arribava la lluna plena i es posava allà davant de la cabina i veies allà una cosa de color taronja amb tot el reflex de l'aigua, era increïble.
0: Una meravella. És una llàstima que l'Atlàntida...
1: Increïble, sí. El que passa que cada vegada també es va anar deteriorant més.
0: Ja, clar, arriba un punt que...
1: Els tres primers anys van ser de...
0: Els més meravellosos.
1: Molt maco.
0: Totalment.
1: I la barreja de gent, molt maca. Havia una mica de tot, però molt bé, molt bé. Després ja va anar derivant altres coses.
0: Bueno, això passa en molts locals, sobretot de la nit, no?
1: I jo una vegada, i no vull... Vaig anar a acompanyar la meva mare aquí a... Com se diu això? A Bellvitge,
0: sí.
1: I quan vaig veure Bellvitge tot forrat de cartells...
0: De l'Atlàntida.
1: De la Noche de la Espuma... Vaig pensar que aquell no era el lloc.
2: La Festa de l'Espuma.
1: Un o dos, cartells sí, però tot hospitalet, borrat de... amb tots els meus respectes a l'hospitalet.
0: Sí, sí, a qualsevol
1: allà
0: lloc, vols
1: dir.
0: A qualsevol lloc, vols dir que també es va massificar massa i gent de...
1: Bueno, al final... Puc explicar una anècdota de la...
3: Hombre, claro.
0: Anècdota.
1: Resulta que el segon any l'Atlàntida tenia una platja privada.
0: Sí.
1: Van fer allà un tancat i van fer la Fiesta de Sant Fermín. I van deixar anar unes vaquilles i tal. Castell de Foc. Amb el Castell de Foc, les vaquilles van anar de qualsevol manera. I les van poder reunir a totes, menys una.
3: Adiós.
1: Que la van trobar el dia següent a la platja de l'Home Mort prenent el sol.
0: Ah, bueno, per sort. Estaven ja todos esperábamos lo peor con la pobre vaquilla.
1: No, se fue a la Playa del Muerto a tomar el sol. La Playa del Muerto es una platja nudista,
0: sí,
1: gay, que hi ha allà...
0: No, mítica.
1: Sí.
0: Mítica. Molta gent que passi en tren, la reconeixerem. Mira baix i... Ui! Tituletes.
3: Sí, i total, com que estarà mitja hora i parat amb el tren, tindrà temps de veure tituletes.
0: Sí, també és veritat.
2: Sí, perquè és la zona...
0: En fi, zona cero. La següent cançó, doncs, el que dèiem, el Talk Talk, i el tema es titula Sugar Shame. Estem en els anys 80 i ens queden descansonetes més. De moment aquesta, eh?

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, estimats oients de Partitura de Tarda. Avui us proposo un viatge de gran intensitat interior, un recorregut per tres obres que des de llenguatges molt diferents comparteixen una mateixa virtut, la capacitat de convertir l'experiència humana en música viva. Escoltarem Franz Schubert davant la fragilitat de l'existència, Claude Debussy obrint finestres noves al color i a la forma, i Arnold Schoenberg portant-nos fins a una nit on la culpa, l'amor i la comprensió acaben transformant en llum. Tres maneres de mirar el món, tres maneres d'escriure per a les cordes, tres obres que no només s'escolten, es travessen. I comencem amb Franz Schubert. Hi ha vides que semblen breus fins i tot quan les contem. La de Schubert n'és una. Nascut a Viena l'any 1797, fill d'una família humil, va créixer envoltat de música i va demostrar ben aviat un talent natural extraordinari. Va estudiar, va cantar, va tocar, va escriure sense descans. I malgrat això, la seva vida no va tenir res de triomfal en el sentit convencional del terme. Schubert no va ser un home d'èxits públics esclatants, ni de les grans exhibicions ni de glòria fàcil. Era més aviat una naturalesa reservada, íntima, profundament musical, que trobava en el cercle dels amics, en la cambra i en la cançó, el seu espai més veritable. Va viure poc, només 31 anys, però va deixar una obra d'una fertilitat i una fondària extraordinàries. Centenars de lieder, música de cambra, obres per a piano, sinfonies, pàgines inacabades que encara avui semblen parlar-nos d'un lloc molt vulnerable i molt humà. En els darrers anys de la seva vida, a més, la malaltia i la consciència de la fragilitat van ser cada vegada més presents. I és justament en aquest clima interior, tens, ombrívol i lúcid, que neix una de les grans cimeres de la música de cambra, el quartet de corda número 14 en re menor, Deutsch 810, conegut universalment com la mort i la doncella. Schubert el va compondre el 1824, tenia només 27 anys, però escrivia com si hagués viscut moltes vides. El títol en remet al lied que havia escrit 4 anys abans sobre un poema de Matthias Claudius, en què una jove dialoga amb la mort. Aquella melodia reapareix aquí, al segon moviment, convertida en el centre espiritual de tota l'obra. Però el quartet no és només una citació, és una confrontació. Des del primer compàs, la música ens situa en un espai de tensió extrema. Hi ha urgència, hi ha ombra, hi ha una energia tallant que no coincideix respir. El primer moviment sembla obrir una ferida. El segon, amb les seves variacions sobre el tema del lied, no ofereix consol fàcil. I sentim una veu serena, sí, però també inexorable. El tercer moviment pren la forma d'un scherzo nerviós, gairebé espectral, com una dansa moguda per una força inquieta. I al final, vertiginós, ens arrossega en una cursa que sembla no voler mirar enrere. Schubert hi desplega contrasts intensíssims, dinàmiques radicals, silencis carregats de sentit i fa d'un quartet de corda un autèntic drama interior. La versió que escoltarem és la de l'Alban Berg Quartet, una formació de referència absoluta en aquest repertori, amb Gunther Pichler i Gerhard Schull als violins, Thomas Kakuska a la viola i Valentin Erben al violoncel. Aquest enregistrament ens ofereix una lectura de gran coherència, profunditat i tensió expressiva. Tot i respira amb naturalitat, el discurs avança sense efectisme, però amb una intensitat que colpeix. I ara sí, deixem que Schubert ens condueixi fins a aquest lloc on el dolor no s'amaga, però tampoc n'es disfressa. Escoltem el quartet de corda número 14 en re menor, Deutsch 810, La mort i la doncella, de Franz Schubert, en la interpretació de l'Alban Berg Quartet.

acabem d'escoltar una de les obres més commovedores de tot el repertori de cambra. En aquest quartet, Schubert no descriu l'amor com una idea abstracta. La converteix en presència, en respiració, en ombra propera. El primer moviment ens ha submergit en un clima d'angoixa i combat. El segon ens ha ofert aquell centre immòbil, gairebé hipnòptic, on la melodia de la mort i la donzella pren una gravetat nova. L'esquerzo ha irromput amb el seu nervi tallant i el moviment final ens ha dut fins a un límit d'intensitat gairebé insostenible. L'Albanberg Quartet ens ha ofert una lectura d'una gran noblesa expressiva amb una tensió sempre viva i una sonoritat clara, compacta i humaníssima. I ara continuem amb Claude Debussy. Si Schubert ens parlava del cor mateix del romanticisme ferit, Debussy ens obre una altra porta, la del color, la insinuació, la llum canviant. Nascut a l'any 1862 a Saint-Germain-en-Laye, als afores de París, Debussy va créixer en un món molt diferent, però també va ser, a la seva manera, un inconformista. Des de ben jove va revelar un talent extraordinari i la seva entrada al Conservatori de París el situà dins la gran tradició acadèmica francesa, però ell no hi encaixaria mai del tot. Debussy sentia que la música havia de respirar d'una altra manera. Volia fugir de la rigidesa, de l'excés de discurs, del desenvolupament passant. Volia una música capaç de suggerir més que d'afirmar, d'evocar més que demostrar. Per això va mirar cap a la poesia simbolista, cap a la pintura, cap als jocs de llum, cap a les sonoritats orientals que va descobrir a les exposicions universals de París. Tot això el va empènyer a crear un llenguatge propi, fer de modalitats, escales noves, harmonies que no demanen una resolució convencional i, sobretot, una sensibilitat extraordinària pel timbre i per l'atmosfera. El seu quartet de corda en sol menor, opus 10, compost entre 1892 i 1893, és una obra decisiva, no només perquè és l'únic quartet acabat que va escriure, sinó perquè en ell ja hi trobem aquesta veu singular, elegant i lliure, que transformaria la música del tombant de segle. Debussy parteix encara d'una estructura en quatre moviments, però la seva manera de fer circular el material és completament personal. Un mateix impuls temàtic repareix, ens transforma, canvia de color, de gest, de caràcter. És la forma cíclica, sí, però viscuda amb una llibertat molt nova. El primer moviment, Animé très décidé, s'obre amb una energia immediata plena de tensió interna. El segon, A cette vite, à vingt rimé, juga amb els pizzicati, amb els contrastos, amb un ritme que sembla dansar i esquivar-se alhora. L'andantino, marcat doucement expressif, és un dels grans moments lírics del quartet, un espai de suspensió de tendresa, d'intimitat sense pes, i el darrer moviment reprèn i transforma allò que han sentit abans fins a conduir-nos cap a la culminació apassionada. Debussy no escriu aquí un quartet per mirar enrere. L'escriu per demostrar que la tradició encara pot renéixer algun si algú gosa escoltar-la d'una altra manera. La interpretació que sentirem és la del quartet Event, Pierre Colombet i Gabriel Lemarduc, els violins, Marie Gilmet a la viola i Raphael Merlin al violoncel. És una versió d'una gran vitalitat, refinadíssima en els matisos, molt precisa en l'articulació i alhora lliure en la respiració del fraseig. Hi ha color, hi ha nervi, hi ha aquella flexibilitat tan necessària perquè Debussy no soni ni rígid ni purament decoratiu. I ara deixem-nos portar.

Entrem en aquest univers de llum mòbil de textures firmes, fines, de formes que es dibuixen per tornar a aparèixer a molta claro. Escoltem el quartet de corda O sol menor opus 10 de Claude Debussy en la interpretació del quator Event.

Què és el que acaba de passar en aquesta música? Potser, sobretot, que Debussy ha convertit el quartet en una superfície viva, canviant, plena de reflexos. El primer moment s'ha ofert una afirmació immediata, vibrant. El segon ha jugat amb l'espurna rítmica i amb el relleu dels pizzicati. L'andantino ens ha deixat un territori de confidència gairebé de murmuri i el moviment final ha recollit i transformat els materials previs fins a donar-los una nova urgència. El quarto TVN ha fet una lectura molt suggestiva, capaç de combinar exactitud i llibertat, arquitectura i sensualitat sonora. I això en Debussy és essencial, que la forma hi sigui, però que mai no pesi més que la respiració de la música. I arribem al darrer gran paisatge de la tarda, Arnold Schoenberg i la seva Verklärte Nacht, la nit transfigurada. Si Schubert ens ha situat davant la mort i Debussy davant la metamorfosi del so, Schoenberg ens posa al centre d'una experiència moral i afectiva, la de la confessió, l'afectació, l'acceptació i la transformació. Nascut a Viena l'any 1874 en una família de recursos modestos, Schoenberg va ser una bona mesura autodidacta. Va formar-se llegint, estudiant, treballant, escoltant, absorbint. La trobada amb Alexander von den Lindsay va ser decisiva tant en l'aspecte tècnic com en el personal, perquè també el vincular amb Matilda, que esdevindria la seva esposa. Schoenberg és sovint recordant com el gran revolucionari de la modernitat musical, l'home que acabaria obrint el camí de la tonalitat i del dodecafonisme. Però abans d'això, i fins i tot mentre s'avançava cap a llenguatges nous, hi ha en ell una arrel profundament romàntica, una necessitat intensa d'expressar el que és difícil de dir, d'estirar la tonalitat fins al límit, de fer que la música pugui contenir contradiccions emocionals cada vegada més complexes, i això és exactament el que sentim a Verklärte Nacht, opus 4, escrita el 1899. L'obra parteix del poema de Richard Dehmel i veiem una dona i un home caminant de nit per un bosc sota la lluna. Ella confessa que espera un fill d'un altre home. La situació podria conduir al rebuig, al trencament, a la foscor definitiva, però no. El company respon amb una acceptació tan fonda, tan generosa, que allò que semblava condemna es transforma en una mena de redempció íntima. La nit es transfigura. Schoenberg trasllada aquest recorregut emocional a una obra per a sextet de corda, en un únic moviment d'uns 30 minuts que tanmateix conté múltiples seccions internes. Al començament, la música és ombrívola, carregada de plena d'una tensió subterrània. La confessió arriba envoltada d'harmonies inquietes, de línies que retorcen, de densitats que pesen, però progressivament la textura s'obre, la claror s'insinua, la respiració canvia, i allà on abans hi havia angoixa, al final hi trobem una llum serena, expansiva, gairebé purificada. La versió que escoltarem és la del Schoenberg Quartet, amb Jan-Erik van Regerten, al tena com a segona viola i Taco Koisistra com a segon violoncel. És una lectura que sap donar temps a l'obra, i això és fonamental. No hi ha precipitació. La tensió es construeix amb paciència. Les ombres tenen gruix i la llum final no arriba com un efecte superficial, sinó com una veritable transformació interior. El so és càlid, dens, quan cal, però també molt transparent en els moments de major elevació. Us convido ara a escoltar aquesta obra gairebé com si fos un relat sense paraules. Una caminada nocturna, una veritat difícil, una resposta inesperada i al final una música que sembla il·luminar des de dins. Escoltem Verklärte Nacht, opus 4 d'Arnold Schoenberg, en la interpretació de Schoenberg Quartet amb Jan-Erik van Regerten, el tena i Taco Koisistra.

Quin trajecte emocional acabem de recórrer! La nit transfigurada no és només una obra de joventut ni una peça de transició entre segles. És una narració musical d'una força humana extraordinària. Hem sentit la foscor inicial, el pes de la confessió, la inestabilitat harmònica que sembla reflectir el conflicte interior i, finalment, aquesta obertura progressiva de la textura i del to fins a arribar a una resolució que no és triomfal en el sentit extern del terme, sinó profundament reconciliadora. La lectura del Schoenberg Quartet i dels dos músics convidats ens ha permès seguir aquest arc amb una gran claretat expressiva, sense perdre mai la densitat ni el misteri de l'obra. I així arribem al final de la nostra partitura de tarda. Avui hem atravessat de tres mons molt diferents i alhora secretament connectats: el de Schubert, on la bellesa mira de cara a la finitud; el de Debussy, on el so es converteix en llum, color i moviment; i el de Schoenberg, on la nit mateixa pot esdevenir espais de comprensió i de transfiguració. Tres obres mestres, tres maneres de dir-nos que la música, quan és gran, no només acompanya la vida, l'explica, la consola

i la transforma. Gràcies per la vostra companyia, per la vostra escolta i per aquest temps compartit, que la música que avui hem sentit us continua acompanyant més enllà de l'emissió, amb la seva ombra, amb la seva llum, amb la seva veritat. Fins a la propera, sigueu feliços.

Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Es el momento en que ahora viene al Joan y nos explica cositas sobre los 100 discos más vendidos de la historia. Y yo diría que historias, por ejemplo, como esta.
1: Què tal? Bona tarda a tothom. Avui parlarem de que la revista Rolling Stones considera el millor disc de glam rock de la història. Parlem del disc Hysteria de la banda anglesa Def Leppard, publicat el 3 d'agost del 1987.
0: La verdad es que yo es la primera vez que les oigo.
1: Pues siempre hay una primera vez para todo. Això que sona de fons és la balada que tot disc de heavy i de hard rock ha de tenir, anomenada Love Bites. Que fins a data d'avui encara és el seu únic número 1 de la banda en llistes. Parlem de singles, doncs de l'àlbum de què parlem va arribar al número 1 a molts països i només als Estats Units va vendre 10 milions de còpies. Saltem quantitativament i ens anem a unes vendes de sobre 25 milions... El nostre número 77 de la nostra llista és un disc que ve marcat per l'accident el dia 31 de desembre del 1984 de Rick Allen, que era el bateria de Def Leppard, l'accident al qual el senyor perd un braç. Def Leppard venia de l'èxit del seu anterior disc Piromania del 1983, que els havia catapultat a la fama, i aquest fet de l'accident atura durant un llarg temps la producció de música per part de la banda, i és per la pròpia predisposició de Rick Allen i sobretot per la gran allau de missatges de suport que reben per part dels seguidors que decideixen construir una bateria perquè Rick Allen pugui continuar tocant la bateria només amb un sol braç. Una bateria que és una barreja d'acústica amb un bateria electrònica amb un joc de pedals, i fa que el senyor Rick Allen continuï tocant i fins a dia d'avui segueix sent el bateria de Def Leppard. Es van publicar 7 singles i l'àlbum va estar 20 setmanes al número 1 de les llistes. És un disc ple de hits i gairebé tots els temes són com un tro. Té unes melodies fantàstiques. I sí que és cert que els detractors de Def Leppard, que hi ha uns quants, consideren aquest com el seu darrer gran disc. I a partir d'aquí la banda deriva cap a un estil de música molt més melòdic per intentar arribar a més públics i fa que els seus autèntics fans deixin una miqueta de banda a Def Leppard. Hem de dir que és una banda que segueix en plena forma. Realment l'any passat o fa 2 anys van tocar a Madrid juntament amb la banda Motley Crue i segueixen encapçalant cartells de festivals i fent gires. I gairebé la formació és l'original, excepte la guitarra Steve Clark, que va morir, i l'ha substituït un senyor que es diu Ivan Campbell, que és un guitarrista molt famós. I res, ara us deixo ja, escoltarem probablement el seu tema més famós, que es diu Pour Some Sugar On Me, que casualitats de la vida, quan veníem avui en cotxe per la ronda, hem posat una missa de ràdio i aquest tema ha sonat. Així que avui segur que almenys a casa nostra sonarà 2 vegades. Aquest tema és un tema que està considerat com l'himne de la banda i és un tema dels temes més importants de hard rock dels anys 80. Així que vinga, traia el cap de setmana.

pel·lícula havia quedat massa llarga. Tot i que només un any després, el 1942, sí que es va incloure sencera la pel·lícula Orchestra Wives, les esposes de l'orquestra, protagonitzada pel propi Glenn Miller, i que va arribar al número 2 de les llistes Billboard. Però, sens dubte, la versió més coneguda per nosaltres és la de la Etta James, que sentirem després, publicada el seu primer àlbum en solitari el 1960, és a dir, 18 anys després, i el que també dona títol a l'àlbum, però feia una exclamació, per fi! I ja que parlem de l'Etta James, una curiositat, el seu nom artístic prové del seu nom de pila, que és Jamesita, és a dir, James Zeta, van tallar-lo, James se va quedar com a cognom i Etta com a nom. També serà la cançó d'Etta James la que molts artistes han reversionat, com ara Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Celine Dion, Christina Aguilera o Beyoncé. At Last no pot faltar en les noces i els moments més solemnes dels Estats Units, com ara durant la investidura del president Barack Obama el 2009, on justament la Beyoncé va interpretar la cançó en directe mentre el president i la primera dama feien el seu primer ball oficial. D'altra banda, el 2006, quan Christina Aguilera va conèixer a l'Etta James, va dir que ja podia morir feliç perquè havia conegut el seu ídol. S'admiraven mútuament i van crear un vincle fins al punt que el gener del 2012 la família de l'Etta James va convidar la Christina Aguilera a cantar At Last en el funeral que es va celebrar per la gran artista. I ara, sense més, anem ara a recordar una de les millors cantants de tots els temps, la número 22 segons la revista Rolling Stones, amb aquest meravellós tema.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: Saoko, papi, Saoko!
3: Chica, què dices?
2: Saoko, papi, Saoko!

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Tambor, To Be Back. Viernes, de 9 a 10 de la noche, tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
1: Hi, this is George Thorogood, and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
8: Ràdio Sant Boi.
9: Més de 45

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Senyores, senyors, molt bona nit i sigueu tots benvinguts a aquesta nova edició de Jazz Setmanal. Jazz Setmanal, un programa sobre jazz, però autoritzat i recomanat per públics de qualsevol edat i condició. Bé, i també avui continuarem repassant estàndards, aquestes melodies eternes que són font d'inspiració solística pels instrumentistes de totes les èpoques i estils. Són temes inolvidables que permeten mil interpretacions i mil lectures diferents, però que en canvi i en cap cas perden el seu esperit i el favor del públic. Bé, i com tenim establert, aquest repàs serà cronològic. Començarem per la versió més antiga de les que disposem i anirem avançant en el temps per finalitzar amb la més actual. Bé, no cal dir que, tal i com ens recorda la frase popular, no estan tots els que són, però en canvi sí són tots els que estan. I el tema que hem triat avui és d'aquells que podríem qualificar d'indiscutible. Parlo del Easy to Love, una composició que Cole Porter va escriure l'any 1934 per un musical anomenat Anything Goes. El va escriure per lluïment de la veu principal de l'espectacle, el senyor William Gaxton. Però inexplicablement l'al·ludit va tenir dificultats interpretatives pel seu rang vocal, bàsicament, i va acabar prescindint d'aquesta cançó. Tot i això, dos anys més tard, el propi Cole Porter, després d'uns petits retocs, la va introduir en la banda sonora original d'una pel·lícula titulada Born to Dance, amb la ballarina Eleanor Povell i James Stewart com a protagonistes, i en aquest cas interpretada per Frances Lanford. Apuntar que, originàriament, la cançó Cole Porter la va titular Easy to Love, You Be So Easy to Love, però amb el pas del temps el títol ha quedat reduït a simplement Easy to Love, que és amb el que avui tothom la coneix i la reconeix. Tanmateix, apuntar que Easy to Love va ser una altra pel·lícula musical, en aquest cas produïda per la Metro-Goldwyn-Mayer, dirigida per Charles Walters i interpretada per Esther Williams, Van Johnson i Tony Martin, que es va estrenar en els Estats Units el 25 de desembre de l'any 1953. En aquesta pel·lícula, el Easy to Love la interpretava el cantant Tony Martin. Bé, és un tema que hem de dir molt i molt popular, amb infinites versions tant vocals com instrumentals. Entre les primeres assenyalar les de Billie Holiday, Carmen McRae, Susan McCorkey, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, bé, i un llarguíssim, etc. I entre les instrumentals, les de Charlie Parker, Errol Garner, Chet Baker, Teddy Wilson, George Shearing i totes les que hem preparat per oferir-vos. Si us sembla, començarem en la que l'any 1950, i acompanyat per una secció de corda, ens va deixar Charlie Parker. Sense més, passem a escoltar-la.

Doncs bé, hem iniciat la selecció amb aquest famós àlbum Charlie Parker with Strings, editat pel celler Mercury al març de l'any 1950 i en format original de 10 polzades. Tot i que després, concretament l'any 1995, va llançar un àlbum recopilatori, en aquest cas en el segell Verve, on es recollien enregistraments entre 1947 i 1952. Doncs bé, d'aquest últim àlbum hem recuperat aquesta versió en la que Charlie Parker està acompanyat per Al Ike al piano, Tommy Potter al contrabaix, Roy Hines a la bateria i la corresponent secció de corda i d'altres instruments, com l'arpa, l'oboe, etc. Bé, si us sembla, avancem. Avancem en aquest cas només un any per rebre un altre prestigiós saxofonista, però en aquest cas un saxofonista tenor. Estic parlant del gran Don Byas, que el 19 d'abril de l'any 1951 enregistra, també, lògicament, en un disc de 10 polzades, amb un tema per cara, aquesta versió.

sei ha estat el senyor Don Byas, el gran, l'extraordinari Don Byas, el saxo tenor, acompanyat pels seus Rhythms, que així va batejar el grup d'acompanyament, un grup format per músics francesos, Maurice Vander al piano, Jean-Pierre Sasson a la guitarra, Popov Matvenko al contrabaix i Benny Bennett a la bateria. I ara, si us sembla, farem un salt important en el temps, perquè són 10 anys els que separen l'enregistrament de Don Byas i el del Jane Hammonds. Ens aturem ara fins a l'any 1961, quan aquest saxofonista tenor enregistra amb el segell Prestige un àlbum que el que titula Juke. Ho fa en els prestigiosos estudis de l'enginyer de so Rudy Van Gelder a la població d'Inglewood Cliff a l'estat de New Jersey. Doncs bé, disposem-nos a escoltar a un Jane Hammonds en excel·lenta forma.

Doncs bé, hem escoltat la versió del saxofonista tenor Jane Ammons, que per l'ocasió va estar acompanyat per Richard Wyans al piano, Doug Wilkins al contrabaix, J.C. Hurt a la bateria i Ray Barreto a les congas. Bé, i sembla que avui ens hem inclinat pels saxofonistes, perquè el nostre proper convidat també ho va ser. En aquest cas, especialista del contralt i un dels noms imprescindibles a la història de la nostra música. Em refereixo a Julian Adderley, apodat Cannonball, pel seu volum corporal. Doncs bé, l'any 1963 el sextet que lidera fa una gira per l'Orient i dona un concert concretament en el Sunkel Hall de Tòquio, concretament els dies 14 i 15 de juliol d'aquest any, de l'any 1963. Aquest concert es va enregistrar i posteriorment es va editar en un LP que recull una bona part del repertori del concert. Ho fa en el celler Riverside i el titulen, per tal de que no hi hagi el menor dubte, Nippon Soul. Doncs bé, escoltem la lectura de Julian Cannonball Adderley.

Doncs bé, ja escolteu forts i molts aplaudiments per aquesta lectura de l'Easy to Love, el tema de Cole Porter, al que avui estem dedicant al programa. Julian Cannon Baladerley, sexual i direcció, Joe Zawinul al piano, Sam Jones, contrabaix, Louis Hayes, bateria, Nat Adderley, corneta, i també era germà del propi Julian, Yusuf Latif, saxo tenor, flauta i oboe, en funció del tema. Julian Adderley, natural de la població de Tampa, a l'estat de Florida, va néixer el 15 de setembre de l'any 1928 i ens va deixar a la població de Gary, a l'estat d'Indiana, el 8 d'agost de l'any 1975. Tan sols comptava amb 46 anys. Bé, el nostre següent convidat és el bateria Shelly Mann, bateria i alhora líder de formacions, i en aquests dos vessants participen en l'enregistrament d'un LP de l'època titulat Hot Coals. La seva publicació data del 1975 i es publica en el segell RCA. Escoltem doncs la seva lectura d'aquest Easy to Love.

Doncs bé, acabem d'escoltar el bateria Shelly Man i el seu grup, un grup nombrós, ja que van participar un nombre important de músics que van canviant en funció del tema. Concretament, en aquest Easy to Love van participar el propi Shelly Man a la bateria i direcció, Chuck Domanico al contrabaix, Mike Wofford al piano elèctric, Tommy Tedesco a la guitarra i Tom Scott al saxo soprà. Shelly Man, un gran bateria sovint associat a la corrent estilística del West Coast Jazz, tot i que posseïa doncs una gran versatilitat que el permetria tocar doncs qualsevol dels estils. I tot seguit avancem amb el temps, ens detenim en l'any 1976 per escoltar un duet que van formar Bucky Pizzarelli, el guitarrista, i Bud Freeman, el saxo tenor. Aquesta participació conjunta es va materialitzar amb un LP titulat Book and Buddy, editat en el segell Flying Dutchman. Així que no ens queda més que escoltar-lo.

Doncs ells han estat Bucky Pizzarelli i Bud Freeman, o Bud Freeman i Bucky Pizzarelli al capdavall. Doncs aquest ordre no té més significat. Un ha d'anar darrere de l'altre, tant se val qui anomenem primer. Doncs bé, hem escoltat la seva versió d'aquest Easy to Love, d'aquest àlbum del que parlàvem i que es diu, o es titula, Buck and Boot. Bé, i tot seguit doncs avançarem en el temps fins l'any 1982 per rebre un altre saxofonista, també en aquest cas bàsicament tenor. Parlo de Buck Hill, que va participar en el North Shore Jazz Festival, un festival anual que es celebra cada cap de setmana del mes de juliol als Països Baixos, concretament a Rotterdam. Doncs bé, la seva participació es va enregistrar per posteriorment editar-lo en disc que precisament es titula com el nostre tema, Easy to Love, i és precisament aquest tema el que dona inici a l'àlbum. Escoltem, doncs, el senyor Buck Hill i els seus acompanyants.

Doncs bé, d'un disc titulat genèricament Easy to Love i que es va ser publicat en el segell Steeplechase, hem escoltat a Buck Hill, el saxo tenor i direcció. Ruben Brown ha estat el pianista, Wilbur Little, el contrabaixista, i Billy Hart a la bateria. Es van registrar els dies 11 i 12 de juliol de l'any 1981 en la seva participació en el North Shore Jazz Festival de la ciutat holandesa de Rotterdam. Doncs bé, dir que Buck Hill ens va deixar definitivament el 20 de març de l'any 2017 a la població de Greenwald, a l'estat de Maryland, i quan tenia 90 anys. I tot seguit avancem 10 anys, sí, 10 anys per detenir-nos en el 1992, any d'edició d'un àlbum que es va titular The Tokyo Sessions i que va ser protagonitzat per dos grans músics de la seva generació, el trompetista Roy Hargrove i el saxo alt Anthony Hart. Malauradament, Roy Hargrove ja no és amb nosaltres perquè ens va deixar el 2 de novembre de l'any 2018 en l'hospital Monte Sinai de New York a causa d'un atac de cor. Tenia tan sols 49 anys. Doncs bé, aquest The Tokyo Sessions es van registrar en els estudis Sound Valley, a la ciutat de Tòquio, els dies 4 i 5 de novembre de l'any 1991. El darrer tema, concretament, d'aquest CD és el nostre Easy to Love.

Doncs bé, d'un disc titulat genèricament de Tokyo Sessions hem escoltat aquest quintet alliderat per Ray Argurup a la trompeta i Anthony Hart al saxo alt i doncs acompanyats d'una rítmica local formada per Yutaka Shina al piano, Tomoyuki Shina al contrabaix i Masahiko Osaka a la bateria. Bé, i aprofitarem perquè el nostre següent tema que hem seleccionat ens fa saltar de segle i ho farem per retrobar-nos amb un àlbum editat l'any 2004

Doncs bé, els protagonistes han estat Steve Nilsson al vibràfon, Kirk Lindsey al piano i Ray Tremont al contrabaix. El disc que es va editar en el segell Sunsight i apunta que el títol complet de l'àlbum és Fuller Nilsson, The Second Time Around. Bé, i per finalitzar la selecció hem triat una versió del saxofonista hongarès Tony Lakatos, que ens va deixar en un àlbum titulat Standard Times, editat l'any 2014. Escoltem fins allà on el temps ens permeti.

Doncs Tony Lakatos, el saxotenor, Jim McNally al piano, Jay Anderson al contrabaix i Adam Nussbaum a la bateria, de l'àlbum Standard Time, publicat pel segell alemany Skip Records. Aquest serà el nostre últim tall. Perquè, i una setmana més, arriba el moment de dir-vos adeu. Com sempre ha estat un plaer compartir aquest recorregut avui pel tema Easy to Love amb tots vosaltres. Bé, us vull, abans del comiat, us vull recordar la possibilitat que teniu de tornar a escoltar el programa, si és que és del vostre gust, mitjançant el servei de podcast de l'emissora o accedint a la pàgina de Facebook Jazz Setmanal.

0: també. També el podeu trobar en el portal ivox.com. Bé, gràcies, gràcies per la teva sintonia, per la teva companyia, i si m'ho permets, m'acomiado amb el meu habitual a reveure, amics. Ràdio Sant Boi.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.
1: Amor, tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir.